Anceiver il de con bunas novitats e a degna belfa a degna bagni dat bunas novitats per vos otters citerlets gugent Dario Hess. E podetz at celegrar da nova musica Uchi, a nom la nova single da Dario Hess.